L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Jo voldria estar millor i cada dia estic més a prop.

0: said too much to us.
1: Som la teva ràdio. Aquí trobes tots els èxits.
2: Ets a Ripollès FM.
3: Your radio.
2: On sents la música.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? El divendres de la setmana que ve es du a terme la Nit de les Esglésies. Els temples de Santa Maria de Castelló d'Empúries i de Sant Pere de Figueres restaran il·luminats només amb espelmes i en silenci. Serà un dels temes que tractarem avui juntament amb la crítica de cinema de Narcís Mir i la recomanació de llibres del nostre company Víctor Gay. Amics i amigues, benvinguts en una nova edició d'Església Viva que comença, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Escoltem l'Evangeli segons Sant Mateu. Jesús adreça així als seus deixebles unes paraules que travessen els segles i arriben amb força fins als nostres temps. Déu us té comptats cada un dels cabells. No tingueu por. Aquesta expressió no són paraules buides. El que expressen és una revelació profunda de l'amor de Déu per cadascun de nosaltres. Som reconeguts, estimats i acompanyats personalment pel Pare, de manera individual cadascun de nosaltres. És la nostra unicitat de fills de Déu. Res de la nostra vida no li és indiferent, absolutament res. Vivim en una època marcada per moltes incerteses. Al nostre voltant hi ha guerres, dificultats econòmiques, solitud, malalties o angoixes. Al nostre voltant els canvis accelerats de la societat

eren inquietuds i pors. També l'aparició de noves tecnologies, especialment la intel·ligència artificial, desperta interrogants sobre el futur de la persona humana, del treball i de les relacions socials. Ho fan potser com mai, molt més que quan durant la revolució industrial del segle XIX els models socials estaven a punt de canviar i de manera radical. Davant d'aquest panorama, la paraula de Jesús ressona amb una actualitat sorprenent. No tingueu por. L'encíclica Magnifica Humanitas del Papa Lleó XIV es recorda precisament la grandesa de la persona humana. Es recorda la seva dignitat, la nostra unicitat i la necessitat de protegir-ne la dignitat enmig dels grans canvis del nostre temps. El Papa afirma que la tecnologia ha d'estar sempre al servei de la persona i mai no ha de reduir l'ésser humà a una dada, a una funció o un instrument. La dignitat humana neix del fet que som creats a imatge de Déu i cridats a una vocació d'amor i comunió. I això, res pot canviar-ho. Quan Jesús ens diu que Déu té comptats tots els nostres cabells, ens està recordant que cadascuna de les nostres vides és única i irrepetible, i que som seus, que a ell pertanyem, i que la vida, des del seu inici a la seva fi, és un veritable regal de Déu. En un món que sovint valora les persones pel seu rendiment, la seva eficàcia o la seva utilitat, l'Evangeli proclama una veritat alliberadora. El nostre valor no depèn del que produïm, sinó de l'amor en què Déu ens mira. El més important és ser fills de Déu. La confiança cristiana no és ingenuïtat ni evasió dels problemes. És la certesa de que Déu camina amb nosaltres. Fins i tot en els moments de foscor, quan sembla que les forces humanes són insuficients, el Senyor continua sostenint la nostra esperança. Per això el cristià no pot viure dominat per la por, sols pot viure animat per la fe. Que aquesta paraula de Jesús ens ajudi a mirar el futur amb serenor. Déu ens coneix pel nostre nom, coneix les nostres joies i les nostres ferides. Ens acompanya cada dia i ens convida a ser testimonis de confiança enmig del món. Si el Pare Celestial té comptats fins i tot els cabells del nostre cap, com no tindrà cura de tota la nostra vida? Per això, avui i sempre, escoltem amb fe i amb confiança la veu del Senyor que ens diu: no tingueu por. Fins la setmana vinent, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Calle Gómez, que és psicopedagog. Benvingut, Calle.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu. Bon dia, quan vulguis.
1: Fa poques setmanes es va presentar el darrer informe FOESA sobre desenvolupament social i exclusió a Catalunya. I les seves conclusions no conviden a la indiferència. Darrere les dades hi ha persones, famílies, històries de fragilitat i de lluita quotidiana. Hi ha massa persones que viuen amb la incertesa de no saber si podran mantenir l'habitatge, arribar a final de mes o trobar algú que els escolti quan la vida es complica. Davant d'aquesta realitat seria fàcil deixar-se endur pel desànim. Però l'esperança no neix quan les coses van bé. L'esperança neix, precisament, quan la realitat ens interpel·la i ens demana que ens posicionem. I per això no parlo d'una esperança passiva, aquella que espera asseguda que arribin temps millors. Parlo d'una esperança militant, activa i compromesa, d'una esperança que ens porta a preguntar-nos què podem fer nosaltres perquè aquest món sigui una mica més just, una mica més humà, una mica més amable per tothom. El Papa Francesc ens recordava a Laudato Si que tot està connectat. També ho està a les nostres vides. El sofriment d'alguns no és aliè al benestar dels altres. Les ferides socials no són un problema d'uns quants, són una qüestió que ens afecta i ens defineix com a comunitat. És veritat que necessitem polítiques valentes, recursos adequats i decisions col·lectives capaces de transformar aquesta realitat injusta. Però també necessitem persones disposades a fer un pas endavant, a implicar-se, a cuidar, a escoltar i a construir vincles i comunitat. Potser l'esperança és això, encendre una petita llum quan encara és fosc, no perquè la llum resolgui tota la foscor, sinó perquè ens recorda que el camí continua existint i que val la pena caminar-lo junts. Que sigueu molt feliços.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Un cop al mes tenim el nostre cineasta, Narcís Mier. Bon dia, Narcís.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Bon dia, com sempre, en pel·lícules de valors, i em penso que avui ens portes una d'aquestes pel·lícules taquilleres, no?
3: Sí, d'aquestes que ve de gust a l'estiu, doncs, com que aquests dies tenim aquestes altes temperatures, trobar un lloc com el cinema per refrescar-se, doncs és un bon moment.
0: Doncs va, tu mateix. Et dono mà lliure.
3: Aquesta setmana volia recomanar l'última pel·lícula dirigida per Steven Spielberg, que porta per títol El dia de la revelació. I bé, doncs, només pel fet de que un personatge com Steven Spielberg es torni a posar darrere de les càmeres i torni al cinema, doncs ja és un motiu prou interessant per anar a les sales de cinema, no? Per tant, el que fan aquesta vegada és tornar a insistir en un tema que ja ha tocat en diferents pel·lícules, però de maneres diferents, com és el tema del món exterior, els extraterrestres, tot el que passa fora del nostre planeta, no? Ho havia fet amb altres pel·lícules amb una perspectiva molt diferent, com La guerra dels mons, o ET, o En contra de la tercera fase, però ara el que intenta posar sobre la taula són les conseqüències que provoquen el fet que s'amagui la veritat per part dels estaments governamentals, no? I què passaria, això és el que planteja una mica la pel·lícula, què passaria si al final doncs algú et fes obrir els ulls i veure que una mentida que durant anys ha estat amagada pels governs doncs es posa sobre la taula, no? I sobretot el pitjor, que no només ho fan amb tu, sinó que amb milions de persones. Per tant, una mica els valors que proposa en el fons aquesta pel·lícula són uns valors humanistes que van contraposats doncs, al cinisme, a l'egoisme social, i sobretot posen valor l'empatia, la compassió i la valentia d'acceptar el que és desconegut. Bàsicament són els valors de la pel·lícula. El que passa és que davant de tot això que és sumament interessant i que a més doncs, estem acostumats a que Spielberg, com deia, doncs, sempre ens distreu i ha estat un director que sempre doncs, ha tingut un pols narratiu molt interessant i que ha fet que les seves pel·lícules tinguin un dinamisme força interessant durant el seu desenvolupament. Aquí, no sé si és per l'edat o per quin motiu, doncs pateix una mica, i possiblement les majors crítiques que ha tingut aquesta pel·lícula és que en determinats moments decau, és una pel·lícula molt llarga, dura, ja sé que tu, Àngel, les pel·lícules llargues no t'agraden, però és una pel·lícula que dura més de 2 hores i mitja, i això fa que en alguns moments doncs sigui molt irregular la seva narració i que fins i tot arribi en algun moment a avorrir, tot i que el seu argument és interessant i és una pel·lícula doncs recomanable. Però sí que el que ha estat el rei de l'entreteniment actualment en el cinema doncs ha vist com el seu públic molts l'han criticat i que la consideren fins i tot una pel·lícula un xic avorrida. Ja. Però tot això doncs és una pel·lícula que avui volia recomanar sobretot per aquests valors que té doncs de tenir una mica d'empatia davant el que és desconegut.
0: Quins actors?
3: I que això es posa sobre la taula i és molt interessant.
0: Quins actors hi ha?
3: Doncs mira, la protagonista és Emily Blunt, que és una actriu molt, molt reconeguda, i Josh O'Connor, que és un actor que, per exemple, sortia a l'última pel·lícula de la tercera entrega de Punyales per l'Espalda, que és un actor que està molt de moda, i també l'actor anglès Colin Firth, que doncs, és habitual de les produccions angleses i també un actor molt consolidat. Per tant, crec que els actors és un element que salva un xic la pel·lícula i jo crec que si l'hagués condensat en lloc de 2 hores i mitja amb 1 hora i mitja, 1 hora i 3 quarts, hagués sigut una pel·lícula amb molt més ritme i segurament no hagués tingut les crítiques que ha tingut, que molts fans de Spielberg doncs, han dit que sí, possiblement estigui entre les seves pitjors pel·lícules.
0: De totes maneres, ja saps que les pel·lícules de James Bond duren també això i són fantàstiques. Aquestes no avorreixen, eh?
3: Va, es tracta d'això, que tinguin ritme i que l'espectador sigui distret durant el metratge.
0: Em penso que l'última durava 2 hores i 45 minuts, de James Bond.
3: Però... Sí, sí, però l'última ens va deixar així, amb el cor encongit, eh?
0: Estem esperant a veure com...
3: Al final no l'explicarem, però...
0: Estem esperant a veure com acabarà això, perquè diuen que la nova de James Bond està a punt ja de programar-se, d'idear-se.
3: Sí, sí, bueno, i encara està envoltant, no? Quin actor...
0: Amb l'actor, sí, exacte.
3: Tot el tema aquest està pendent i evidentment serà notícia.
0: Narcís, repetim el títol de la pel·lícula, aquesta que ens has recomanat.
3: El dia de la revelació. El dia... La tenim actualment als cinemes, que es va estrenar fa pocs dies.
0: El dia de la revelació, molt bé. Doncs la recomanem com a pel·lícula aquí a Església Viva i també deixem recomanar-te a tu i també als nostres oïdors i sobretot totes aquells pares de família, Mi perro i jo. És una pel·lícula familiar, Mi perro i jo, que la poden veure a Movistar. No sé si hi ha alguna altra plataforma, Narcís?
3: Em sembla que no, que només està a Movistar. I és una pel·lícula de l'any 2025, és pràcticament nova. I és una pel·lícula que jo sé que tu has vist i que és realment interessant i que la podem recomanar des d'aquí.
0: És una pel·lícula molt tendra i amb alguna llagrimeta molt maca. Mi perro i jo. Bé,
3: bé.
0: Gràcies, Narcís, que vagi molt bé.
3: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: El divendres que ve, dia 26 de juny, es porta a terme la tercera nit de les esglésies. En parlarem avui amb Guillem Mercadal, que és coordinador de la xarxa d'esglésies de Catalunya Sacra. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, senyor Mercadal. Bon gràcies dia. Per estar amb nosaltres. Aquesta és la tercera nit de les esglésies que organitza Catalunya Sacra. Bé, abans de tot, què és Catalunya Sacra, Guillem Mercadal?
1: Catalunya Sacra és una iniciativa dels 10 bisbats amb seu a Catalunya, que l'any vinent farem 15 anys, i és una iniciativa de promoció cultural i turística del patrimoni de l'Església a Catalunya.
0: Molt bé. Bé, aquest any es du a terme aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies. S'ha escollit dos temples de la diòcesi de Girona. Un d'ells és la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i l'altre és l'Església de Sant Pere de Figueres. Per qui no sap què és aquesta iniciativa, com la definiria vostè?
1: És una iniciativa que això vam començar fa un parell d'anys amb cinc espais, amb cinc esglésies que vam escollir una mica. I la idea és molt simple, és il·luminar aquests espais amb espelmes, posar un horari d'obertura. Vam escollir fer-ho el divendres més proper a Sant Pere, a la festivitat de Sant Pere, i l'idea és posar un horari d'obertura, obrir les esglésies, obrir aquestes instal·lacions amb espelmes i que la gent pugui entrar-hi gratuïtament, sense res més, sense música, sense espectacle, sense res més, simplement patrimoni i llum. I a partir d'aquí que la gent pugui deambular, pugui seure, pugui pensar, pugui contemplar. Això vam començar fa 3 anys amb 5 esglésies, l'any passat ja vam ser 10, i aquest any doncs n'hem incorporat 5 més, i aquest any serem 15 esglésies arreu de tot Catalunya.
0: És de 9:15 a 11:45, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit.
1: Sí.
0: I la intenció, quina és, bàsicament? Clar, estàs en silenci, veus les espelmes... quina sensació, per aquella persona que no ho ha vist mai, com ho definiria?
1: La intenció és despullar una mica de tot l'artificial que té el patrimoni. Aquestes esglésies, moltes, algunes d'elles són mil·lenàries, algunes més modernes, però sí que la idea és il·luminar amb una simple espelma aquests espais i que la gent pugui això, doncs pugui contemplar-los, observar-los, deambular, seure, pensar, sense cap altra mena de pretensió.
0: Vau començar amb pocs temples, ara ja en són 15, em deia?
1: Són 15 temples aquest any, sí.
0: 15 temples. Quins són els que, a part dels de la diòcesi de Girona, vostè destacaria?
1: Clar, jo els destacaria tots, perquè tots són molt bonics, tots són molt diferents entre ells. Per exemple, tenim la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, que és un temple urbà, i, per exemple, aquest any tenim l'ermita de Sant Quirc de Durro, que és a la Vall de Boí, que és una ermita molt petita. Per aquí al mig hi ha monestirs, el monestir de Ripoll, el monestir de l'Estany, la Basílica de la Seu de Manresa. Aquest any s'ha incorporat el monestir de Poblet, la Basílica de Castelló d'Empúries, que va ser de les primeres que van participar ja en la primera edició, i aquest any estem molt contents perquè també s'ha incorporat l'església de Sant Pere de Figueres, que ha entrat a formar part de la xarxa de Catalunya Sacra.
0: Recordem, serà el divendres que ve, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'església de Sant Pere de Figueres, a la diòcesi de Girona. Com es veu el patrimoni a les fosques? Clar, generalment tothom diu, home, que estigui ben clar per veure bé totes les característiques, no? Clar, si estàs a les fosques, amb la resplendor de les espelmes, com es veu? De quina manera?
1: Clar, es veu d'una manera molt diferent. Els ulls ho veuen d'una manera molt diferent. També insistim molt en que cada església faci la instal·lació que més li convingui. Hi ha esglésies que il·luminen tota la nau, hi ha esglésies que només il·luminen un petit tros. Sí que és una sensació molt de recolliment, molt de... Nosaltres sempre diem que insistim en que s'ha de fer silenci, i la veritat és que quan vas a aquests espais no ho has de dir gaire, perquè la gent ja ho fa. Quan entra en aquests espais, veu la llum així tènua, veu els bancs per seure, ho fa tot en silenci. I deixem una mica les presses a fora, diguem.
0: Per altra banda, si li sembla, podem parlar també d'una altra iniciativa, d'una altra campanya, que és l'Estiu és Diví. De què va?
1: Mira, la Nit de les Esglésies dona pas a la campanya de comunicació de Catalunya Sacra, que des de fa uns anys ja es diu l'Estiu és Diví. L'Estiu és Diví és una campanya que el que vol fer és promocionar una mica el patrimoni, també. Totes aquestes esglésies de la xarxa i les que no són de la xarxa. Cada any l'Estiu és Diví té un eix temàtic amb el qual proposem a la gent visitar tots aquests equipaments, totes aquestes esglésies, i aquest any, coincidint amb tot el tema de l'any Gaudí, l'eix principal és el modernisme. També l'agenda de Catalunya Sacra, que la vam presentar al febrer, que són unes 40 activitats que fem durant tot l'any, també com a eix temàtic tenia el modernisme. Aquesta campanya consisteix en una pàgina web on hi ha continguts, on hi ha vídeos i on hi ha propostes perquè la gent pugui anar a visitar totes aquestes esglésies.
0: Ens pot fer un repàs breu de quins temples són?
1: N'hi ha diversos. Molts d'ells formen part de la xarxa, però molts d'altres hi ha elements modernistes petits, com pot ser l'església de Sant Joan d'Espí, o fins d'altres més grans que coneixem tots, com pot ser la Basílica de la Sagrada Família. Mirem de tocar-los a tots una mica, perquè bueno, pensem que a l'hora de promocionar tots aquests espais, mentre siguin espais que estiguin oberts, val la pena fer-ho.
0: Doncs molt bé, hem parlat amb Guillem Mercadal, coordinador de la xarxa d'Esglésies de Catalunya Sacra, sobre aquesta tercera edició de la Nit de les Esglésies, que es durà a terme el proper divendres 26 de juny, de 9:15 del vespre a 11:45 de la nit, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries i a l'Església de Sant Pere de Figueres. Tota aquesta estona de foscor dels temples només il·luminats per espelmes i que convida a la pregària. Gràcies, senyor Guillem Mercadal.
1: Moltes gràcies.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Periòdicament recomanem llibres i ho fa el nostre company Josep Víctor Gay. Benvingut, Víctor, bon dia.
1: Bon dia i ben trobats.
0: Avui ens parles de la col·lecció Sants i Santes, tres biografies que han sortit al mateix temps i que té una particularitat, i és que els seus autors són de la diòcesi de Girona.
1: Sí,
0: els autors que són els que han escrit, no els sants.
1: Doncs que aquesta col·lecció que fa molts anys que va publicant biografies i que dirigeix el prevere gironí mossèn Martirià Brugada. La primera d'aquestes tres biografies és la de Santa Joana de Chantal, una religiosa que prèviament havia sigut mare de família i que l'enviudat doncs, va ser quan va promoure aquesta comunitat de la Visitació de Santa Maria, que també doncs, ha tingut comunitats també inclús en el nostre bisbat, actualment no, però i és una santa de gran devoció francesa. Els catòlics francesos tenen una gran devoció i el seu autor és mossèn Joan Caselles i Mates, actual rector doncs, de Santa Coloma i de diverses parròquies de l'entorn de la capital de la Selva.
0: Mossèn Josep Caselles, recordem, Santa Joana de Chantal, és una de la primera biografia d'aquesta col·lecció Sants i Santes. Anem per la segona.
1: La segona és exactament d'una beata, Laura Vicuña, que és una de les beates més joves reconegudes per l'Església. Tenia només 12 anys quan el papa Sant Joan Pau II va aprovar aquesta consideració. Nascuda a Xile, però a finals del segle XIX va, amb la seva família, va haver que exiliar-se a l'Argentina, va retornar doncs, d'allò al seu país natal, Xile, on també gaudeix d'una profunda devoció per part dels catòlics xilens i en general en aquella part doncs, del sud de Sud-amèrica, diguem-ho així. Va morir doncs ja en el segle XX, però ja dic, és nascuda a finals del segle XIX.
0: L'autor d'aquesta biografia és el pare Josep Camproví.
1: Camproví és de la comunitat, actualment en la comunitat salesiana de la ciutat de Girona.
0: Josep Maria Camproví, per ser exactes.
1: Exacte.
0: I la tercera, Víctor?
1: La tercera és la signa qui comparteix aquest programa. El nostre company ha fet la biografia del sant més recent de l'Església catòlica, que és Sant Carles Acutis, que és un dels un sant molt jove, va ser canonitzat, va morir als 15 anys i va ser la primera canonització que va portar a terme el papa Lleó XIV, que ja havia programat, diguem-ho així, el seu predecessor, el recordat papa Francesc. Aquí, doncs, que el nostre company ens expliqui com va anar aquesta biografia, perquè no és massa freqüent que la família directa d'un sant assisteixi a la seva canonització. Explica'ns-ho, Àngel.
0: No, exacte. Aquest Carles Acutis, en Carlo, va morir als 15 anys. Als 9 anys ja llegia llibres d'informàtica a nivell universitari i als 13 anys doncs, va inaugurar una pàgina web dedicada als miracles eucarístics. El que podem dir d'aquesta biografia, comparada amb altres, és que presenta els miracles eucarístics o fets prodigiosos de l'estat espanyol i que hi ha una entrevista amb la mare, que un servidor va poder fer, la mare d'en Carlo.
1: Com va anar aquesta conversa amb la mare d'un sant, que no passa cada dia, això?
0: La vàrem fer a través de WhatsApp, a través de preguntes de WhatsApp, i va estar molt bé.
1: Tinguin en compte que Sant Carles Acutis deu ser el patró impector, si més no, doncs, del món informàtic, doncs aquesta entrevista es havia de fer així.
0: L'hem batejat com el ciberapòstol de Déu, Sant Carles Acutis. Víctor, doncs recordem aquestes biografies, Santa Joana de Chantal, feta per mossèn Josep Caselles, la beata Laura Vicuña, feta per el pare Josep Maria Camproví, i Sant Carles Acutis, Acutis, feta per un servidor. Són biografies que no tenen més de 30 pàgines, costen 4 euros, encara no, i es poden trobar a la llibreria diocesana Casa Carles del Bisbat de Girona, a la plaça del Vi, o bé també es poden demanar a la CPL, al Centre de Pastoral Litúrgica. Gràcies, Víctor. No,
1: gràcies, gràcies a tu per ser l'autor d'una d'aquestes tres biografies.
0: Que vagi bé, Víctor.
2: Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
0: Aquest diumenge, primera comunió i confirmació a Vila-sacra a les 12 del migdia a la parròquia, presidides pel nostre bisbe Octavi. També és l'aplec de Sant Joan dels Balbs a la Pinya, a les 12 del migdia, missa, dinar popular i ball a càrrec del Follet de la Rauca. Missa rossiera a Olot a les 12 del migdia a la Basílica de Sant Esteve. Se segueix celebrant amb èxit la pregària contemplativa amb cants de Tesé a les 6 de la tarda a l'església de Lligordà, a Beuda. I una bona notícia per a l'església de Girona, que ja la vàrem esmentar la setmana passada: l'ordenació diaconal de Marc Sureda a les 6 de la tarda a la catedral de Girona. Serà, doncs, una ordenació presidida pel nostre bisbe Octavi, i la setmana passada teníem a Marc Sureda aquí amb nosaltres, i des d'aquí, doncs, també avui aprofitem el programa per felicitar-lo. Dilluns que ve, a plec de Sant Bartomeu, al Santuari de la Mare de Déu del Cos, missa a les 11 del matí. Dimecres surt el pelegrinatge al Santuari Occità de la Mare de Déu de Lourdes, organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Divendres que ve, missa en honor a Sant Josep Maria Escrivà a Girona, a 7:45 del vespre, a la Basílica de Sant Feliu. I recordem, el divendres que ve, la nit de les esglésies, de 9:45 del vespre a 11:45 de la nit, en els temples de Santa Maria de Castelló d'Empúries i de Sant Pere de Figueres.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
0: Recte final d'Església Viva, anem a saber quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 21 de juny. Amb nosaltres, mossèn Rafael Felipe, que és rector de Palafrugell, Calella, Llafranc i Mont-ras. Benvingut, mossèn Rafael.
3: Bon dia, Àngel.
0: Bon dia, quan vulguis.
3: Jesús ens diu avui: no tingueu por. Davant la por que tanca i paralitza, ell ens obre la confiança. La por empresona el cor, la confiança l'allibera i el fa créixer. No ens...
2: Són les 8.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes a Osona per la cobla La Principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Osona, Salta i Balla, de Miquel Tudela i Benavent.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per diumenge dia 21 a Anglès el parc de la Font del Canyo apleca al matí a les 11 i a la tarda a 4:45 amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. A Taradell el Pujoló aplec a 4:45 de la tarda amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Jacincenca i Lluïsos Coble. A Camprodon, a la plaça Doctor Robert, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla La Salvatana. A Besalú, a la plaça de la Llibertat, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla La Principal de Cassà. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Baix Empordà. Per dimarts 23, a Molló, a Coll d'Ares, rebuda de la Flama del Canigó, ballada a les 3 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Sant Pau de Segúries, a la plaça de Francesc Estevanell, ballada a les 6 de la tarda amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Montesquiu, a la plaça de la República, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla La Principal d'Olot. A Torelló, a la plaça Vella, ballada a 6:45 de la tarda amb la cobla Canigó. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a les 10 del vespre amb la cobla Contemporània. Per dimecres dia 24, a Sant Hilari Sacalm, a la plaça del Doctor Gravalosa, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufi, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla Juvenívola de Sabadell. A Candabano, a la plaça de Claver, ballada i xou a les 7 de la tarda amb la cobla Tres Vents. Per divendres dia 26, a Santa Pau, a la plaça Major, ballada a les 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. A la Cellera de Ter, ballada a les 9 del vespre amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. A Manlleu, a la plaça de Fra Bernadí, ballada a les 9 del vespre amb la cobla La Flama de Farners. A Tordera, a la plaça de l'Església, ballada a les 10 de la nit amb la cobla La Nova Vallès. Per dissabte dia 27, a Ribes de Freser, a la plaça del Mercat, Diada del Soci, a les 6 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Riudarenes, a la plaça de Pau Casals, a plec a la tarda a les 6 i al vespre a les 9 amb les cobles Bisbal Jove, La Flama de Farners i La Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, ballada a les 10 de la nit amb la cobla Mediterrània. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant-nos sardanes a Osona per la cobla La Principal de la Bisbal i ara ho farem amb la sardana Rupit, Perla del Coll Sacabra, de Frederic Pujol.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes de Cadaqués, interpretades per la Cobla Cadaqués. Començarem amb la sardana Petits dansaires cadaquesens. La va compondre el mestre Tia Cabrisses amb el motiu de la segona trobada sardanista infantil que es va celebrar a Cadaqués el 12 d'abril de 1987. La va estrenar la Cobla La Principal de Banyoles.

Havent escoltat petits dansaires cadaquencs, escoltarem Margarindoia, sardana d'en Rafael Cabrisses, dedicada a la seva neta Margarita Besols i Cabrisses.

Haver escoltat Margarín d'Oia, escoltarem Sa Farnera. Aquesta obligada de tenora és obra de Joan Puig i Fornís, que actualment que era, havia sigut membre del Coble Cadaqués. És un dels alumnes dels últims alumnes del mestre Falet. Es va iniciar com a músic a la Coble Cadaquesenca i va ser el primer tenor de la Coble Marina, on va tocar durant 15 anys.

Havent escoltat Sa Farnera, escoltarem Cap de Creus. Aquesta sardana, l'última que composà Rafael Cabrisses i Palau, és la més coneguda i la que més s'ha interpretat les cobles d'arreu de Catalunya. Per als cadaquesencs ha esdevingut un himne i un símbol d'identitat.

Havent escoltat Cap de Creus, escoltarem Tenores i Fiscorns al Cala Juncols, d'en Pere Fontàs i Puig, dedicada a Manel Veí, en record de la festa que feia cada any a Juncols, promoguda pels germans Vichy.

Havent escoltat tenores i fiscorns a Cala Juncols, escoltarem Ariadna. En revifar-se l'acerdanisme de la vila de Cadaqués i l'ensenyament de sardanes, promogut per la societat L'Amistat, en Sebastià Cabrisses va compondre aquesta sardana per la seva neta Ariadna, que anava a aprendre a ballar.

Començarem les peticions d'avui per la Teresa Pijuan de Can Davano, que avui diumenge és el seu aniversari. La felicitarem de part de la família i amigues amb la sardana 5 Rossinyols, de Francesc Marrós.

0: Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.
1: It's quarter to. Oh, I must get a little hand put on that watch.

0: Yo, hey, check this out.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Creus que podrem anar a sopar?
3: És que he d'acabar un tràmit per a l'empresa, però amb tota aquesta burocràcia no hi ha manera.
4: El canal Empresa és el web de la Finestreta Única Empresarial i trobaràs tots els serveis i tràmits per a empreses i professionals. Amb un accés centralitzat a tota la informació relacionada amb tràmits i requisits, podràs seguir l'estat dels teus expedients, saber quins tràmits estan pendents i accedir a la informació clau en temps real. Reduiràs la burocràcia i alliberaràs temps i recursos per dedicar-te a allò que millor saps fer, dirigir el teu negoci. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
6: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
7: La música de sempre.

0: Ζήτουζα. Φίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ. Del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial celebra avui una reunió extraordinària per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el text, el jutge li imposa mesures cautelars com la retirada de passaport i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la en una eventual fugida. La reunió s'està celebrant de manera telemàtica des de les 10 del matí. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, és la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre, com diem, marcarà els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i també recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic durant la revetlla i recorda que no es poden encendre petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o espais agrícoles. I en successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes socials el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte es va saber la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i avui, a partir de les 12 del matí, es guardarà un minut de silenci davant de l'Ajuntament a la plaça de la Font. Parlem també ara de cultura. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte punt final a un sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102 a 75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. També recordem que en futbol avui al Mundial Espanya juga el segon partit de la fase de grups davant d'Aràbia Saudita a partir de les 6 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
3: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
4: Arriba el viatge musical

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut, i és sentir-se perdut.

Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Gómez i li retirar el passaport alegant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Aquesta reunió, però, ha acabat decidint únicament ajornar aquest debat fins dilluns. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill de calor de l'any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Aquesta és, doncs, la primera onada de calor de l'estiu que arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El punt més àlgid, però, no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, el risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil manté activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa. Demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques. Parlem també de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat a través de les xarxes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat profundament colpit. Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber també la mort d'un segon menor, en aquest cas de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i a hores d'ara es celebra a la plaça de la Font de l'Ajuntament un minut de silenci. Parlem també de cultura amb el tancament del festival Sónar. Les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat aquest dissabte el punt final a un Sónar, com diem, multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en futbol, recordem que avui la selecció espanyola juga el segon partit del Mundial de la fase de grups i s'enfronta a l'Aràbia Saudita a partir de les 6. En bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102 a 75. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns. La reunió s'ha fet després que ahir el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura de judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. I aquí a casa nostra, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, com diem, aquests 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà. Davant d'aquest augment de les temperatures, l'alt risc d'incendi i la coincidència amb Sant Joan, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Procicat per aquesta calor intensa i demana extremar les precaucions i tenir especial cura de la gent gran, els més petits i les persones amb malalties cròniques, i a més recomana extremar la prudència en l'ús de material pirotècnic. En successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort divendres. Poc després de l'incident ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir al matí es va saber que tampoc havia sobreviscut l'altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. Parlem ara de cultura amb el tancament del Festival Sonar, i és que ahir les actuacions de Prodigy, Namasenda i Who Made Who van posar aquest punt final a un Sonar multitudinari que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via. I en els esports, en bàsquet, ahir derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Radial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
0: Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
4: Si es campis i rellis, que això no, és que no és pas serio.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans, els diumenges, de

0: allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
1: Al Ripollès som la referència dels èxits.
2: Ho sentim pels altres.
3: Ripollès FM, on sents la música.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Avui comença l'estiu i amb ell la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral. I això pel que fa al dia, perquè per la nit aquesta onada pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins al dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Obregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià, la Noguera, pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. I parlem encara d'aquesta prèvia de Sant Joan, i és que el govern, precisament, ha autoritzat enguany un total de 64 actes al litoral català vinculats a les celebracions, festes majors i espectacles pirotècnics. Els actes tenen lloc tant a la sorra com als passejos marítims i les escolleres, a partir de la nit de revetlla i durant tot l'estiu. I qui estan estents a aquest fet a les festes de Sant Joan són els agents rurals i els bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel a aquest perill molt alt d'incendi, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi. I parlem de successos, ja que el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort. Centenars de persones, precisament, avui han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest matí per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I canviem de terç i parlem de política, ja que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, que al final en aquesta reunió han decidit ajornar-la per acabar el debat el dilluns. La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i sindicats policials manifestessin al·legant que els escortes agents de del Cos Nacional de Policia podrien ajudar-la a fugir. I canviem ara, que anem a parlar d'esports, i és que derrota contundent del Barça al de bàsquet al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75. La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana. I avui hi haurà un quartel duel a l'Hockey Lliga entre l'Igualada i el Liceo. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Viure de manera independent. Gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic. Anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Can de Bànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert... No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magic, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campis i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Can de Bànol Comerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Can de Bànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, hit. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
3: Peaches.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i amb ell també ha començat la onada de calor. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu el primer avís de perill de calor de l'any, ja que esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus durant aquests dies següents fins a Sant Joan. I això pel que fa al dia, perquè per la nit l'onada de calor pot deixar un episodi de calor molt intensa durant la nit. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26 graus aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I també parlem dels embassaments en aquesta calor, ja que Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de la capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. A tot plegat hi ha contribuït sobretot la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. I parlem de successos, parlem del tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de la Rabassada de Tarragona, que també ha mort. Precisament avui a 1:15, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar aquests tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I parlem en política i parlem de Junts per Catalunya, que avui és un dia clau, sobretot perquè es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent. Les votacions es van obrir ahir dissabte des de les 10 del matí i els resultats s'esperen saber cap a 7:45 d'aquesta tarda. Hi ha fins a 4 candidats, el president del grup municipal, Jordi Martí Galbís, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa. I seguim parlant en política i parlem de que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país. Paneque ho ha dit al programa Ciutadella, un programa que podreu seguir la seva entrevista íntegra a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més. I en cultura, la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. Amb el cinquantenari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu, la jornada Tot per Celebrar ha obert les portes del museu i ha programat una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives fins avui mateix a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Què passa?
2: La Gemma ha anat a fer una entrevista de feina, però com que l'oficina no està adaptada, no hi pot pujar amb la cadira de rodes.
3: L'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació vetlla per garantir els drets de les persones davant de qualsevol forma de discriminació. L'oficina atén les persones discriminades i facilita la recepció, el seguiment i la gestió de les denúncies administratives que es poden presentar de manera presencial o telemàtica. També s'ofereix un servei de mediació. Més informació a nodiscriminació.igualtat.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: Tim Kamrad, hi.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Avui ha començat l'estiu i a mi la onada de calor. Precisament hem travessat ja els 40 graus en aquesta onada en diversos punts de Ponent. I és que revisem una mica les temperatures, ja que segons dades de les estacions automàtiques del Servei del Meteorològic de Catalunya, al Poal ja han arribat als 41 graus, a Lleida la famosa també 41 graus, i ja per sota quedarien Mollerussa amb 40 graus i mig i Alfarràs amb 40,2 graus. Precisament des del Servei Meteorològic de Catalunya fa dies que mantenen actiu aquest primer perill de calor de l'any, ja que s'esperen això, temperatures que superin els 40 graus com ja ha passat. I això pel que fa al dia, perquè per la nit la onada de calor, que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa, fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no baixaran dels 25 graus. Precisament aquesta nit ja no han baixat dels 26 a l'estació de Barcelona al Raval. I precisament per tota aquesta calor, qui estan molt atents són els agents rurals i bombers, que mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. En paral·lel hi ha fins a 423 en perill d'alt d'incendi. I parlem de cultura, i és que entre l'oferta de música en directe d'aquest cap de setmana al Penedès, una de les propostes destacades és la segona edició del Festival dels Vespres a Cabasill, que avui es clou amb Manu Guix. Ens porta tota la informació des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
3: El festival s'ha celebrat des de dijous en aquest emblemàtic celler modernista del poble de Moja, al municipi d'Olèrdula. A partir de les 7 de la tarda d'avui, Manu Guix oferirà un concert a piano i veu on combinarà grans èxits, noves cançons i un repertori escollit parcialment pel públic. La jornada també comptarà amb l'actuació de la cantautora mallorquina Maria Antònia Roses, artista emergent que ha talonejat Pablo López i que recentment ha estat nominada als Premis Enderroc Balears. El festival vol contribuir a consolidar el Penedès com un referent cultural i experiencial de qualitat. Àlex Pérez és el director artístic del festival.
4: És la segona edició d'unir l'empresa, no? D'unir Cabasill, el territori i dinamitzar una miqueta l'escena de la comarca, no?
3: El públic podrà gaudir també d'una oferta gastronòmica basada en food trucks locals i caves i vins de proximitat.
2: I seguim en plana cultural, ja que la Fundació Joan Miró celebra avui una gran festa i converteix els seus espais en un punt de trobada cultural. I ho fa fins a les 7 amb activitats com una ballada de sardanes, lectures poètiques, espectacles familiars, música i activitats participatives. Això ho fan celebrant el cinquantari com a impuls i coincidint amb el solstici d'estiu. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Màgic, conegut per la seva frase viral.
2: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
1: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Campdevànol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
5: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
6: Creu Roja.
7: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per autònoms i empreses, seleccionant els currículums

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Hem travessat els 40 graus en aquesta onada de calor en diversos punts de Ponent. Les màximes han sigut de 41, precisament, al Poal i a Lleida, la famosa, segons dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya. Precisament, revisem la previsió del temps tant per aquest vespre com per demà, en una jornada que s'espera encara de més calor i, sobretot al vespre, amb molta dificultat, sobretot a la costa. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest diumenge que ha estat marcat sense cap mena de dubte per ser una jornada càlida al conjunt del país i on avui sí hem assolit aquesta barrera dels 40 graus. Més concretament, al Pla de Lleida hem arribat fins als pràcticament 41 graus. Amb una tarda que el conjunt del país ha estat molt assolellada, hem tingut ruixats concentrats sobretot al sector del Pirineu. Demà dilluns començarem la jornada amb un matí assolellat, encara amb aquesta pols en suspensió i unes temperatures que seran ja a primeres hores del matí càlides a tota la costa catalana i concretament al Pla de Barcelona esperem tenir unes mínimes que no baixin dels 22 a 23 graus. Al migdia les temperatures es tornaran a desbocar sobretot a les zones clàssiques, afegint també al prelitoral central i a la tarda ruixats que tornaran a aparèixer amb tempesta a punts del Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí a la xarxa, que tingueu molt bona setmana.
2: I sobretot aquesta nit, nit tòrrida, on no es baixarà dels 25 graus al litoral i prelitoral. Precisament, de fet, la mínima d'aquesta matinada al Barcelona Raval no ha baixat dels 26 graus. I els bombers donen per controlat un incendi de vegetació forestal a Rabosa, a l'Alt Empordà. Per ara mantenen 10 dotacions en aquest municipi. D'altra banda, també tenen 5 dotacions que s'han desplaçat a Canyelles. Bueno, en s'han desplaçat 6, però ara en tenen 5, per un incendi de vegetació en dues parcel·les de la urbanització de les Palmeres, que també ja tenen controlat. I obrim plana de viària, ja que tenim un accident entre diversos vehicles a l'AP7 a la Roca del Vallès, on ja han retirat aquests vehicles, però encara hi ha retencions provocades per aquest accident. Hi ha 7,5 quilòmetres de retencions. Hi ha successos, centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els 3 menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. I en esports, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. I ara a un quart, ara precisament el quart duel entre Igualada i Liceu, que comença a les 6, el partit que si l'Igualada guanya pot forçar el cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
3: Michael Schulze.

0: σε Δίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El primer dia d'onada de calor ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. Segons mostren els registres captats pel Servei Meteorològic de Catalunya, fins a les 6 de la tarda, el Poal ha estat un dels rècords amb 41 graus i l'altre també Lleida, amb la mateixa temperatura. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral, amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I obrim plana de successos i parlem que els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació per esclarir l'agressió homòfoba que s'ha produït aquesta matinada a un menor d'edat a les festes de Vista Alegre, a Mataró, al Maresme. Ens dona tots els detalls des de Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
4: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha anunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones, l'han agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Després d'acudir a l'Hospital de Mataró per rebre assistència, la família i el menor s'han dirigit a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per interposar la corresponent denúncia. Segons fonts a les que ha tingut accés aquest mitjà, la víctima hauria reconegut un dels agressors, ja que anava amb ell a l'institut, una pista que podria encaminar la investigació policial.
3: I seguim encara en plana de successos, ja que els bombers de la Generalitat treballen en l'esfondrament d'una casa a Arenys de Mar. No hi ha afectats i els bombers han desallotjat les cases properes i es revisen l'afectació. Treballen amb 11 dotacions amb el grup d'estructures col·lapsades. I seguim amb tasques dels bombers, ja que han donat per controlat dos incendis de vegetació, un a Rabós, a l'Alt Empordà, i un altre a Canyelles, al Garraf. Per ara segueixen amb dotacions en el territori per mantenir controlats aquests incendis que ja els han donat per controlat, però per mantenir-los refredats. I repassem el trànsit ràpidament, ja que hi ha un accident entre quatre vehicles a l'AP7 Avinyonet del Penedès en sentit Girona, que talla dos carrils i hi ha 12 quilòmetres de retencions. També un altre accident que hi ha hagut a l'AP7, en aquest cas a la Roca del Vallès, en sentit Barcelona. Ja no hi ha cap cotxe a la via, però sí que encara hi ha 8,5 quilòmetres de retencions. I en esports, ara mateix, Paula Blasi s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Aquest 3 i 4 de juliol torna la Fira de les Espelmes de Campdevànol, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus. Màgia, tarots, mèdiums, vivència, parades esotèriques d'arreu de la península, conjurs, teràpies alternatives, tallers infantils i familiars, espectacles de foc, conferències, danses, neteges energètiques, atraccions, food trucks, comerç obert. No et perdis el concert de la nit de les Espelmes amb Life Choir, una proposta musical que fusiona gospel modern, soul, blues i funk. Gaudeix dels rituals col·lectius i de l'espectacle de màgia efímer de Dion Magi, conegut per la seva frase viral.
1: Si es campixi i rellis, que això no és que no és pas seriós.
0: El 3 i 4 de juliol, vine a la Fira de les Espelmes, la gran trobada mística i esotèrica dels Pirineus, una edició més gran amb nous espais i més activitats. Mig quilòmetre de fira vorejant el riu Freser. Reserva la data i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomer.cat. Organitza Candavanolcomerç i Fires del Ripollès, amb la col·laboració i suport de l'Ajuntament de Candavanol, Generalitat de Catalunya, FECORIS, UIER i la Diputació de Girona.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galbi serà el cap de llista de Junts per Barcelona a les eleccions municipals del 2027, després d'imposar-se a les primàries del partit amb 253 vots, al 40,29% del total, segons els resultats provisionals del procés intern. El president del grup municipal ha quedat per davant de la portaveu adjunta del Junts al Congrés, Pilar Calvo, que ha obtingut 184 suports, així com de Jaume Alonso Cuevillas, amb 117 vots, i de Glòria Freixa, que n'ha sumat 70. La participació ha estat del 67,24% del cens, amb 628 votants, un total de 934, i el resultat haurà de ser validat dimarts, segons el calendari intern de la formació. I repassem aquest primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent. La temperatura més alta precisament s'ha registrat al Poal amb aquests 41 graus i també a Lleida també amb 41. D'altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d'aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa. Fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori. I parlem ara de cultura i ens n'anem fins a Caldes de Montbui, que ha acollit la 23a edició de la Fira Botiga, una iniciativa en la qual diversos comerços del municipi del Vallès Oriental treuen paradetes al carrer per oferir una experiència de compra diferent i una miqueta més adaptada a l'època prevacances. Des de Ràdio Caldes, Aleix Marí.
3: La Fira Botiga de Caldes ha tornat a crear un ambient de mercat de la mà dels negocis i de les botigues de la vila. La Unió de Comerciants i Industrials de Caldes ha organitzat aquesta jornada de comerç de proximitat que inclou 19 socis comerciants i una zona de jocs per a nens i nenes. El president de la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes, Manel Marín, ha lamentat una mica la baixa afluència d'aquest matí i s'ha mostrat optimista per la tarda.
4: Es tracta que les botigues treuen surt la botiga al carrer i treuen els seus productes per vendre. Bueno, el matí ha sigut una mica fluixet en comparació amb altres anys. Al migdia ja sabem que aquesta estona és molt, molt tranquil·la i esperem que ara a la tarda hi hagi ambientillo, com sempre, i hi hagi bones ventes.
3: La Fira Botiga ha obert a les 10 del matí i es mantindrà als carrers fins a les 9 del vespre.
2: I ara, en plana esportiva, l'Igualada i l'Iceo s'ho juguen tot pel títol de l'Hockey Lliga. Ara, 8:45, comença el partit i si l'Igualada torna a guanyar, forçarà el cinquè i definitiu duel pel títol d'aquesta Hockey Lliga. I repassem en més esports a Paula Blasi, que s'ha fet amb el podi de la Volta Catalunya Femenina, que ha arribat avui al migdia a Montjuïc. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.